0: arriba, ja arriba el dia. És demà, demà, dia 1 d'agost. Ja es posarà en marxa la edició número 52 de la marxa de Güell Llucapeu. Xisco Bausà, president del grup Güell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Animat ja, no? Ja queda,
1: sí,
0: ja queda poc, ja queda poc.
1: Animat perquè s'està apuntant bastant de gent. Bueno. Crec que superarem l'any passat i l'any passat van batir rècords.
0: Bueno, això és bon, sí, molt bona notícia, eh? És a dir que hi ha qui demostra que la gent té ganes de participar i de, bueno, contribuir, no?, en aquest esperit de mallorquinitat, no?, que duis per bandera en el grup Güell, no?
1: Correcte.
0: Això serà demà, com deim, no?
1: Sí, i de més, te vull dir que s'apunta gent de totes les classes socials i de tots els pobles que venen a viure a Mallorca.
0: Molt bé.
1: Des de persones d'Àsia, d'Hispanoamèrica, de per tot.
0: Bueno, serà una marxa multicultural, no?, com se sol dir.
1: Correcte. Multicultural i social, perquè com que tu saps, enguany poden participar en seguretat a les persones amb problemes de mobilitat i això, doncs, mos orgullós poder ampliar aquesta marxa tan popular a totes les classes de persones.
0: I a més és una marxa, Xisco, on tothom se volca, no? És a dir, administracions públiques, empreses privades, etc, etc, perquè és que ja és una tradició tan arrelada que si un any hi falta, que malauradament, no sé si amb el tema de la pandèmia, Xisco, ara no record bé, si se va tenir que cancel·lar la marxa.
1: Sí, en temps de pandèmia la van fer virtual.
0: Val, sí que és vera, sí, ara me'n record, sí.
1: L'any que no es va fer va ser el 2018,
0: sí,
1: que per problemes X, i és quan l'equip nou, presidit per jo, van agafar el Güell, i pues, gràcies a l'ajuda, com dius tu, a la col·laboració, del Consell de Mallorca, del Govern Balear, d'Ajuntament, d'empreses, pues hem pogut fer molt més coses, perquè com tu saps, la marxa és la nostra estrella, però pues, fent la pujada en els castells de les verdes del Mallorca, després fent la trobada de gent gran a Lluc, després fent la trobada de música i ball mallorquí, que enguany ampliam també a juvenil, i volen fer feina per joves també en guany a sortida i hi haurà grups juvenils per animar les coses i feim més coses gràcies a aquesta gran col·laboració principalment del Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca i Caixa Colònia i Coca-Cola i Eroski i Fonsorda i Café Rico són empreses que col·laboren normalment amb altres.
0: Encara
1: també segueix... enguany en tenim dues més.
0: Sí, sí, digues.
1: Mos ha deixat dos camions Cuba, Martí Serra, que reparteix aigua per tot Mallorca, i també Motorissa, que col·labora en el tema de les furgonetes.
0: Sí.
1: Anem ampliant cada dia un poc més.
0: Això és molt important i també molt d'agrair, no, Xisco?
1: Correcte.
0: Encara hi ha temps, no?, d'apuntar-se, perquè
1: sí, sí. Gent... Fins demà, a les 10 del vespre, allà tenim per apuntar-se. El que demanàvem a la gent que avui aprofitin perquè vinguin el màxim de gent possible a la plaça d'Espanya de 5 a 8, perquè si no demà ara un col·lapso a la plaça del Güell.
0: Clar.
1: Que el voluntari nostre van de bòlic.
0: Clar que sí. Els voluntaris vostres que fan una gran feinada, sobretot en aquest event tan important, l'event estrella, no?, aquest se marxa, on se deixen sa pell, no?, literalment.
1: Sí, gràcies als voluntaris nostres, que per mi és el millor orgull que té el grup Güell, se poden fer totes aquestes activitats, perquè si no tens benzina, el cotxe no funciona.
0: Clar, així és,
1: i
0: així
1: és. Els voluntaris nostres, la nostra benzina, que fa funcionar tot el motor del Güell.
0: Doncs ja ho saben, tenen temps de puntet-se avui a plaça Espanya i demà també a la plaça Güell, on allà tindrà lloc la sortida. I a més, abans de la sortida, no, Xisco, hi haurà un poquet d'amenització, no? Un poquet de
1: sí,
0: festeta, no?
1: Sí, hi haurà festa, com t'he dit antes, hi haurà el nostre bolero mallorquins, hi haurà el nostre equip, el grup de Zumba, que ja fa un paio d'anys que actuen nosaltres, i a més hi haurà dos o tres grups juvenils.
0: Perfecte.
1: Per arribar a més a cosa.
0: A quina hora començarà més o manco la festa?
1: Normalment començant damunt les 8.
0: Val, perfecte.
1: A partir de les 6 ja hi som, 6 i mitja, ja estem allà perquè la gent se pugui venir a recollir el material i escriure-se, fins a les 10 se poden escriure, i fins a les 11 donen el material, ja que quan ha començat la marxa ja no poden donar material per temes de seguretat.
0: Perfecte. I tornem a recordar que hi ha que seguir totes les indicacions de la organització, que ho han anat nosaltres recordant aquí a Ràdio Balear durant tot aquest mes de juliol, que hi ha que seguir totes el tema d'indicacions, mesures de seguretat i seguir la ruta establerta per vosaltres, no, Xisco?
1: Correcte. Si sempre van els nostres marxaires entre el cotxe inicio i el cotxe cierre, els cierres estan sempre protegits per un seguro, per les ambulances que hi ha, per els nostres grups de voluntaris, a més hi ha els microbusers que si no poden arribar els recolleixen, i aquí van tranquil·lament i poden fer les coses tranquil·litat i bona lletra, com diu aquell. I cap a lluny, llavors el nostre santuari i vostres la nostra serra tramuntana.
0: Clar que sí.
1: I si vulguin veure, a partir de les 5 i mitja, el santuari de fa un parell d'anys està obert, els que vulgui veure la Mare de Déu pot veure-la.
0: Perfecte. Doncs, Xisco, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat i, bueno, i que vagi molt bé demà, que sigui, que sigui una gran festa, d'acord?
1: El grup Güell vos agraeix la vostra gran col·laboració per la Mèdica Comissió.
0: Que vagi molt bé demà.
1: Molt bé, gràcies.
0: Adéu, bon dia, Xisco. Adéu,
1: bon dia.
2: Escuches Radio Balear.
3: Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat Baleares tenemos más de 20.000 productos con stock de almacén siempre disponible para que no te falte de nada. Donde compran los profesionales. Obramat.
4: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 1087. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
5: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
6: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.

0: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, can canoli, can canoli. Qué bueno, can canoli, can canoli, can canoli. En Santa María, can can can canoli.
2: Chancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Sant Llorenç de Seua se celebra cada any a principis d'agost, amb el seu dia central el 10 d'agost. Pots consultar el programa complet d'activitats culturals, populars i musicals directament a la web oficial de l'Ajuntament de Seua. Dijous 6 d'agost a les 20:30 hores, nit de tapes, ruta per tastar les tapes servides pels bars i restaurants Can Rasta, Esparc, Miceli, Fort Can Felip, Can Pereó, Selvatge, Fort Cafè, Seduana, Ses Comes, Vallmorros, i a les 20:30 hores, concert Circo més DJ Lino, en Esparc, Ajuntament de Seua.
5: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Els dies 1 i 2 d'agost torna la Fira Nocturna a la platja de Muro, amb actuacions en directe, paradetes, activitats infantils i molt més. I el diumenge aprofita el fi de festes per veure el millor tribut als Rolling Stones amb els Smoking Stones a les 22 hores. Ajuntament de Muro.

Sant Llorenç a Seuba se celebra cada any a principis d'agost, amb el seu dia central el 10 d'agost. Pots consultar el programa complet d'activitats culturals, populars i musicals directament a la web oficial de l'Ajuntament de Seuba. Dijous 6 d'agost a les 20:30 hores, nit de tapes, ruta per tastar les tapes servides pels bars i restaurants, Can Rasta, Esparc, Miceli, Fort Can Felip, Can Pereó, Selvatge, Fort Cafè, Seduana, Ses Comes, Vallmorros, i a les 20:30 hores, concert, circo, més DJ Lino, en Esparc, Ajuntament de Seuba.

0: Ja arriben les esperades festes de Sant Cristòfol des Migjorn Gran. Durant 3 dies, el poble s'omple d'alegria, cavalls, jaleos, música, ball i activitats per a totes les edats. Els carrers es vesteixen de festa per viure una de les tradicions més estimades del municipi. Sant Cristòfol és molt més que una festa. És retrobament, emoció i orgull de poble. Tota la Corporació Municipal de l'Ajuntament des Migjorn Gran us desitgen unes molt bones festes. Vine a es Migjorn Gran i viu les festes de Sant Cristòfol. T'hi esperem. Ayuntamiento de Migjorn Gran.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.

0: Sant Llorenç a Seuva se celebra cada any a principis d'agost, amb el seu dia central el 10 d'agost. Pots consultar el programa complet d'activitats culturals, populars i musicals directament a la web oficial de l'Ajuntament de Seuva. Dijous 6 d'agost a les 20:30 hores, nit de tapes, ruta per tastar les tapes servides pels bars i restaurants Can Rasta, Esparc, Miceli, Fort Can Felip, Can Pereó, Selvatge, Fort Cafè, Seduana, Ses Comes, Vallmorros, i a les 20:30 hores, concert Circo més DJ Lino, en Esparc, Ajuntament de Seuva.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo.

0: empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
1: Ja arriben les esperades festes de Sant Cristòfol des Millor Gran. Durant 3 dies, el poble s'omple d'alegria, cavalls, jaleos, música, ball i activitats per a totes les edats. Els carrers es vesteixen de festa per viure una de les tradicions més estimades del municipi. Sant Cristòfol és molt més que una festa. És retrobament, emoció i orgull de poble. Tota la Corporació Municipal de l'Ajuntament des Millor Gran us desitgen unes molt bones festes. Vine a Millor Gran i viu les festes de Sant Cristòfol. T'hi esperam. Ajuntament des Millor Gran.